avui ascendida. Si moja casa amb la gent se l'endú, és si se mi de la noix agredida, també moi para mi.

CaixaFort, a CaixaFort, a CaixaFort demanarà. A CaixaFort, a CaixaFort, a CaixaFort demanarà. Va que truant en a CaixaFort.